Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
2: Ha estat la gran protagonista de la temporada, tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Trunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1980, Nou de Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
1: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: No, o 12. Eren 5 noies, les Bangles.
1: Ah, oh. Eren 5. Eren 5, no, només?
4: 10, què dius? Que no és una K-pop.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Let's go, girls.

0: Matí 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
2: Ha estat la gran protagonista de la temporada. Tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Drunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
3: Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1989 de Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
5: Però a més eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: O 12. 5 noies, les Bangles.
5: Eren 5. Eren 5, només?
4: 10, què dius? Que no és una K-pop, eh?
0: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 p.m. a 1:00 p.m, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
3: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
4: Ha estat la gran protagonista de la temporada, tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Trunen ha estat la tercera amb 117 punts i escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
5: Ganar el Mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
3: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
6: Un 21 de setembre de l'any 1989, de Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
7: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
6: O 12. No, 5 noies, les Bangles.
7: Ah, oh.
6: Eren 5.
7: Eren
6: no,
7: 5,
6: no,
7: només.
6: 10, què dius? Que no és una K-pop.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo.
1: Va marcar un home que portava...
0: 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival. Més informació a blanesfilmfestival.com.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat. Ràdio Marina.
5: Matí 360.
1: Un jutjat ha decretat internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la presumpta violació d'una dona a Vidreres.
6: Ha estat la gran protagonista de la temporada, tot i començar en cinquena posició, va anar remuntant fins a situar-se al capdavant de la prova. Amb la victòria, Daniela Guillén certifica matemàticament el títol mundial amb 233 punts, 24 més que Chiara Fontanesi. Lot Van Drunen ha estat la tercera amb 117 punts. I escoltem com parlava Daniela Guillén just després de proclamar-se campiona.
7: Ganar el mundial, que es algo que llevo soñando desde pequeña y lo he logrado, la verdad que aún lo estoy asimilando, es algo que yo creo que cuesta.
1: La gasolina ja val més de 2 euros per litre en el 35% d'estacions de servei.
4: Un 21 de setembre de l'any 1980, Nou de Bangles anunciaven oficialment que se separaven. Llàstima, perquè era tota una anomalia de la música. Era una banda de rock femenina a la dècada dels 80.
1: Però a més dominada... eren 9, no? Una cosa així. Eren moltes, no?
4: No, o 12. Eren 5. 5 noies, 5 noies, les Bangles.
1: Ah, oh.
4: Eren 5,
1: eren
4: 5
1: no, només?
4: 10, què dius? Que no és una K-pop.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Clar, el que transmet una cançó, un tema, és bastant personal. En moltes ocasions transmeten coses diferents a persones diferents. A mi, personalment, aquest tema de DJ Nano en col·laboració amb Víctor Magán, que per cert és el germà del conegut DJ i productor Juan Magán, doncs em transmet bon rotllo, bones vibracions. Wonderful World, un tema que he conegut aquest mateix estiu del 2026. Molt bon dia, 8 i gairebé 5 minuts.
1: Matí 360.

Doncs amb Dizzy Nano i Víctor Magán comencem el Matí 360 d'aquest dimarts 22 de setembre del 2026. D'aquí fins a 10 tenim diverses coses per explicar-vos, tot plegat amb molt bona música, música de tots els temps, dels 80, dels 90, dels 2000, també d'actualitat, dels darrers anys. A banda de les notícies, l'agenda, la mobilitat i també les portades dels diaris, seccions fixes de cada dia en la primera hora. Avui també comptem amb la secció en clau d'opinió d'en Joan Ferrer, cap al final d'aquesta primera hora, cap a 8:45 del matí, i a les 9 arriba la Montse Rico, com sempre, amb el DeLorean. Avui, el viatge en el temps que ens farà saber què passava en el món de la música tal dia com avui, però, a més, avui parlem d'habitatge, com cada dimarts al Matí 360, cap a 9:45 aproximadament, amb en Josep Serra, de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Avui parlarem d'un tema força interessant i també d'actualitat. Parlarem de com pot afectar la pujada dels tipus d'interès del diner del Banc Central Europeu a les hipoteques i també al mercat immobiliari. Tot això a partir d'un 9:45 del matí amb Serres Immobiliàries. I com dèiem, per suposat, bona, bona música, la millor música del món, de fet, al 100.3 i 96.2 de l'FM a Ràdio Marina i també al nostre portal de continguts digitals, a marina360.cat. Tot això ho fem cada dia, la Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, Josep Lluís Vidal. És un plaer, com sempre, acompanyar-vos a primera hora del matí. Ara és moment de les notícies.

I comencem explicant-vos que la fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla per aparentar una solvència que, segons l'acusació, no existia i aconseguir finançament d'entitats bancàries i de l'Institut Català de Finances. La fiscalia atribueix als acusats diversos delictes, entre els quals hi ha estafa, insolvència, falsificació documental i apropiació indeguda, i sol·licita penes d'entre 8 anys i mig i 15 anys de presó. També reclama indemnitzacions que en conjunt superen els 21,6 milions d'euros. Una altra qüestió que us expliquem avui, el nou binomi de la unitat canina de la policia local de Blanes, que per cert es va presentar ara fa poques setmanes, ja suma 3 detencions en menys d'un mes de servei. L'última actuació de l'agent guia i la seva gossa Liua va tenir lloc dimarts passat durant un control preventiu a l'entorn de l'estació de tren de Blanes, quan la gossa va marcar un home que portava una motxilla. Durant l'escorcoll, els agents hi van localitzar 267 grams i mig de marihuana que van ser comissats. L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Es tracta de la tercera detenció que practica aquest nou equip de la unitat K9 des que va començar a treballar conjuntament fa menys d'un mes. Anem a Sant Hilari. La Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del parc de bombers voluntaris de Sant Hilari Sacalm, amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7

0: 8 del matí, 9 minuts. Avui tenim altres qüestions per explicar-vos al Matí de 60 de Ràdio Marina. El castell de Palafolls tornarà a obrir les portes al públic els dies 10, 11 i 12 d'octubre després dels treballs d'arqueologia i restauració que s'hi han fet durant el darrer any. L'Ajuntament ha preparat un programa especial amb visites per donar a conèixer tant les actuacions com les principals troballes arqueològiques. Durant els matins dels tres dies es faran visites guiades pels directors de l'excavació que explicaran els treballs realitzats i com les troballes permeten conèixer millor l'evolució i la història del castell. Dissabte i diumenge a la tarda també hi haurà visites teatralitzades per tots els públics amb personatges i escenes inspirades en diferents moments de la història de la fortificació. I avui dimarts es presenta la segona edició d'En Ruta amb els Cabrera, que aquest any creix i fa el salt internacional amb la incorporació de 5 municipis de Sicília. La iniciativa del Consell Comarcal de la Selva, en col·laboració amb 28 municipis i diverses institucions, proposarà més de 50 activitats per donar a conèixer el llegat d'aquesta nissaga medieval. La programació comença aquest divendres 25 de setembre i s'allargarà fins al 20 de desembre amb xerrades, visites guiades, exposicions i itineraris teatralitzats. Les activitats recorreran municipis de la Selva, el Maresme, Osona, el Vallès Oriental, la Noguera i el Pallars Jussà. La principal novetat serà la incorporació de 5 municipis de Sicília vinculats a l'antic comtat de Mòdica, on els Cabrera van consolidar el seu poder a partir de finals del segle XV. Ho explicava la setmana passada al Matí 360 l'Àngel Vázquez, que és tècnic del projecte Vescomtat de Cabrera.
1: Aquestes activitats tenen com a...
0: De seguida escoltem l'Àngel Vázquez, com dèiem, és el tècnic del projecte Vescomtat de Cabrera, que la setmana passada, juntament amb el president del patronat del Castell de Montsoriu, visitava al Matí 360 de Ràdio Marina. Ara sí, escoltem l'Àngel Vázquez.
1: Aquestes activitats tenen com a objectiu arribar a tot tipus de públic. És a dir, estem parlant d'un públic familiar fins a un públic més acadèmic o amb interessos culturals o històrics més profuns. I llavors aquesta diversitat d'activitats, doncs com es trasllada, no? Doncs es trasllada en el territori des de una visita a un arxiu, no? L'Arxiu de Girona, per exemple, o, per exemple, a un públic més infantil, a una activitat a l'Hora del Conte, no? A la Torre del Castell de Sant Joan de Lloret de Mar, amb aquesta missió, no? D'arribar a públics molt diferenciats, i estem parlant del que deia l'Albert, no? Estem parlant de 60 activitats amb uns 28 municipis de Catalunya i de Sicília.
0: La segona edició d'En Ruta amb els Cabrera es presenta, com dèiem avui, al Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona, amb representants del Consell Comarcal de la Selva i també del mateix museu. Vuit i 13 minuts del matí, informació d'àmbit general. La Generalitat de Catalunya impulsarà un nou pla de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges degradats i ampliar el parc públic. Del total de recursos, 190 milions anuals els aportarà directament al govern i 65 milions correspondran a finançament de l'Institut Català de Finances. El pla tindrà una durada inicial de 3 anys, fet que situa la inversió global prevista en 765 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que es posarà especial atenció als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals. Escoltem la consellera Paneque.
2: Prioritzar l'intervenció, com es deia, en aquells entorns més vulnerables. I assenyalava aquests 560.000 habitatges, vulnerabilitats socioeconòmiques, antiguitat d'aquest parc residencial i, per tant, poder concentrar el màxim de recursos públics per tal que aquest impacte sigui el més gran possible, ja no només per rehabilitar, sinó per reduir aquesta vulnerabilitat socioeconòmica. Tercer, facilitar l'accés als municipis rurals. Veiem en alguns municipis rurals veiem alguns creixements, però n'hi ha d'altres en altres àmbits on veiem on hi ha una despoblació. Per tant, facilitar l'habitatge és una qüestió que també aquest pla Regenera vol incidir.

0: I, finalment, reduir totes les barreres tècniques, administratives, econòmiques, que limiten la rehabilitació, perquè, com deia, és un tràmit, a vegades, feixuc per la ciutadania i difícil de gestionar.
1: El programa s'articula en diferents línies d'actuació amb objectius com rehabilitar edificis en entorns vulnerables, recuperar habitatges buits o infrautilitzats, incrementar el parc d'habitatge social i facilitar l'accés a l'habitatge als municipis rurals. I el preu dels carburants continua a l'alça i ja acumula un increment de més del 30% en els últims 3 mesos. La pujada, que va començar a finals de juny, ha portat els preus a superar els màxims registrats després de l'escalada del conflicte amb l'Iran a finals de febrer. A Catalunya, la gasolina 95 ja s'acosta als 2 euros per litre, amb un preu mitjà d'un euro amb 91 cèntims. Són prop de 50 cèntims més que fa 3 mesos. El dièsel se situa pràcticament al mateix nivell, a un euro amb 92 cèntims al litre, després d'encarir més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. És un quart de nou del matí. Acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps per avui. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya indica que avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts, sobretot durant el matí. Les temperatures màximes segueixen elevades, amb valors d'entre 27 graus a la costa i els 31 graus a zones de l'interior. Teniu més informació a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. Fem un cop d'ull, tot seguit, a la mobilitat al territori. Ens fixem com cada dia en vies del nostre territori, com per exemple la carretera de Blanes a Tordera, GI600, que com cada dia presenta intensitat de trànsit sobretot en el seu tram final més proper al municipi de Tordera, també la Nacional 2 amb alguns punts de l'Alt Maresme, i en vies ràpides destaquem la C60 amb un quilòmetre de circulació intensa a l'alçada de la Roca del Vallès en sentit nord. La C60, recordem, és la via que connecta el Maresme amb el Vallès. També la C31, que és el tram final de l'autopista del Maresme, a l'alçada de Badalona, presenta 2 quilòmetres de circulació amb retencions aquesta hora en sentit Barcelona. També és complicat, com cada dia laborable, accedir a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la Sèlvia del Maresme, amb punts com les rondes a Barcelona o també el nus de la Trinitat. Pel que fa al servei de Rodalies de Catalunya, ara mateix no destaca cap problema greu a les línies que travessen la Sèlvia i el Maresme, R11 i R2 Nord per l'interior, IR1 i RGU per la costa. Dos minuts per sobre d'un quart de nou del matí. Som dimarts 22 de setembre. Benvinguts, benvingudes. Som al matí 360 de Ràdio Marina. Give me, give me, give me.

0: Ja fa uns quants anys que triomfava aquest tema d'Oceana, tampoc va fer gaires temes més, a menys com a hits, com a grans èxits globals. Aquest va ser un cry. Abans estàvem escoltant els Imagine Dragons, també amb un dels seus èxits, el Bones. Anem a moure una mica el gos per activar-nos al matí amb els Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Matí 360.
1: I a aquesta hora del matí anem a fer un cop d'ull per algunes de les propostes d'oci cultural del territori per als propers dies. Destaquem a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser a la Casa Saladrigues. Es pot visitar fins a finals de mes, fins al 29 de setembre. També el proper cap de setmana, del 26 i 27 de setembre, al Jardí Botànic Mani Murtra hi ha l'activitat La Motxilla de Faus. Destaquem a Lloret de Mar el proper cap de setmana, 27 de setembre, diumenge, la marxa popular de les platges de Lloret, i també el mateix dia 27 el municipi celebra el Dia Mundial del Turisme, obrirà les portes del seu patrimoni amb una jornada de portes obertes a diversos equipaments. També destaquem a Tossa de Mar, continua la campanya gastronòmica a la cuina del Cim i Tomba, d'aquest popular plat preparat típic de pescadors. Es pot tastar a diversos restaurants del municipi fins al 4 d'octubre. També a Tossa, aquest cap de setmana, el dissabte concretament, hi ha el darrer concert del festival Nits a Dalt de Vila, a la Vila Vella, amb un tribut a l'Oreja de Van Gogh. I a Calella comencen la Festa Major de la Minerva. Serà de... De fet, avui comença la Festa Major de la Minerva, que s'allargarà fins al dia 27, i demà obre les portes una nova edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme. A Pineda de Mar, fins dissabte, tenim el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, està organitzat per Cinemart. I a Palafolls, fins el 2 d'octubre, i el cicle de clàssiques a Sant Genís, és un cicle de 3 concerts a l'església parroquial de Sant Genís. També un altre municipi que celebra la seva festa major, però serà a partir de dijous, és Santa Coloma de Farners, del 24 al 27 de setembre, amb diverses activitats. I a Sant Hilar, i a Hostalric, millor dit, volem dir a Hostalric, hi ha la 36a edició de les festes de Sant Miquel, del 25 al 28 de setembre. Acabarem amb una activitat que destaquem a Sils, la festa major petita, des del proper dijous fins al dia 27, també amb activitats per tota la família, com música, màgia o també teatre.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
4: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dent.
6: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
8: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
0: Ràdio Marina. Matí 360, per estar al dia de tot el que passa a la comarca.

Abans hem pogut gaudir de la fantàstica veu d'Olivia Rodrigo amb un tema que coneixíem la primavera passada, el mes de maig, concretament, Drop Dead. I això és un clàssic, però d'aquells amb majúscules. Els Amèrica, amb el Sister Golden Hair.

8 del matí i 39 minuts. Obrim els diaris per saber què titulen en portada els rotatius en la seva edició de paper d'aquest dimarts 22 de setembre. Diari de Girona diu: temporada alta turística a Girona. L'octubre i novembre són els mesos en què arriben més turistes i excursionistes a la ciutat. I també destaca Diari de Girona que una jove gironina escapa d'un matrimoni forçat en un viatge a Gàmbia. El Punt Avui titula en portada: el referèndum sobrevola el Quebec. També publiquen una entrevista a Robin Yacine, que és periodista, investigador i analista sobre Síria, que diu amb el segon titular: la guerra a Síria va ser un conflicte d'alliberació nacional. A La Vanguardia avui no hi ha portada, és publicitat de la Generalitat de Catalunya. Tampoc hi ha portada al Periódico de Catalunya, també amb un anunci de la Generalitat de Catalunya. Per tant, només ens queda per repassar el diari Ara, amb el següent titular: el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. I també una altra qüestió que tracta en portada el diari Ara, diu així: la inversió estrangera creix a Catalunya molt per sobre de la mitjana espanyola. Doncs amb dues portades menys per la publicitat, ens quedem tot seguit amb el so d'Olivia Dean.

fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: És un tema que té un parell d'anyets. El setembre del 24 el publicava la SU i diu que passen coses. Un minut per sobre de 9:15.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplà i antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
6: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
5: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
7: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
8: Ràdio Marina. Matí 360.
0: Cada 15 dies arriba Joan Ferrer amb el seu espai en clau d'opinió. Avui, aquesta quinzena, en Joan ens porta una secció en clau d'opinió sobre incendis. Escoltem en Joan Ferrer. Joan, bon dia.
9: Molt bon dia. Aquesta setmana comença la tardor astronòmica. La meteorològica ja veurem quan arriba. De moment, seguim en ple estiu. Un estiu de molta calor i molts incendis forestals. A Catalunya hi ha hagut més incendis, però menys hectàrees cremades. Els bombers, agents forestals i altres cossos implicats en l'extinció d'un foc han treballat de valent en uns incendis que cada cop són més difícils d'afrontar per la seva virulència. Un dels problemes en què es poden trobar és la coincidència de diversos focs. Si n'hi ha un, la majoria de recursos van a controlar-lo i apagar-lo. Si n'hi ha dos, tres o quatre de simultanis, fa que s'hagin de repartir els mitjans humans i materials i l'efectivitat no sigui tan elevada com es voldria. L'incendi més greu d'aquest estiu ha estat a comarques de Girona, més concretament a les Gavarres. Al seu inici, una radial, que les condicions que hi havia de temperatura, vent i humitat mai hauria d'haver estat treballant en aquest punt. És més, estava prohibit fer-ho. Les negligències són una de les principals causes dels focs. L'altra, malauradament, l'acció voluntària de l'home. En tot cas, els incendis forestals s'han de començar a apagar, o millor dit, evitar, a la tardor i hivern. Moltes urbanitzacions ja tenen fetes les franges de protecció. Ha costat, però els darrers anys s'ha avançat molt. Les parcel·les, en tot cas, haurien d'estar netes i aquí trobem la gran assignatura pendent. El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat. A la tardor, amb bolets o sense, són habituals les sortides al bosc per desconnectar. En tot cas, un dels objectius hauria de ser residus zero. Una ampolla, una llauna, un paper de plata o qualsevol altre objecte poden ser, en un futur, l'inici del foc. Per tant, cal actuar des de ja, tothom en la mesura que li correspongui. Després ja no hi haurà temps de salvar els nostres boscos, els nostres pulmons, i és una gran llàstima i un greu perjudici.

La música de Los Ronaldos amb aquest tema també que es va fer molt conegut arran d'una campanya de publicitat en televisió. No puedo vivir sin ti. Tenim 6 minuts per arribar a les 9 del matí. És el temps que tenim per explicar-vos de nou l'actualitat, també ampliada, i actualitzar la informació de mobilitat d'aquest dimarts. I l'actualitzem precisament perquè hi ha també novetats destacades. Ara mateix la C35, la carretera C35, a l'alçada de Vidreres, es troba tallada durant un tram de mig quilòmetre, entre el quilòmetre 84 i mig i 84, a l'alçada de Vidreres, per un accident que ha tingut lloc fa poca estona. Treballarem en els propers minuts per ampliar aquesta informació. Per tant, C35, a l'alçada de Vidreres, està tallada durant mig quilòmetre, en el quilòmetre 84 i mig i 84, en sentit mar, en sentit Lloret, per tant. Continua la retenció al tram final de l'autopista del Maresme, a la C31 a Badalona, 2 quilòmetres de circulació amb retencions. També intensitat, com cada dia, a la carretera de Blanes a Tordera, a la GI600 i en alguns punts a la Nacional 2, al seu pas per l'Alt Maresme. Pel que fa a Rodalies, amb Rodalies de Catalunya no està informant a hores d'ara de cap problema greu a les línies R11, R2 Nord i R1 i RG1, que són les que travessen la Selva i el Maresme. 5 minuts i les 9, repassem de nou l'actualitat.

0: I ens atem amb una informació que han conegut fa uns minuts. Una dona ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa de Mar. El sinistre ha tingut lloc poc després de les 2 de la matinada, quan, per causes que s'investiguen, un turisme ha sortit de la via i s'ha incendiat. Al vehicle hi viatjaven 4 persones. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu. L'accident ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. I la fallida de Carnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla per aparentar una solvència que, segons l'acusació, no existia i aconseguir finançament d'entitats bancàries i de l'Institut Català de Finances. La fiscalia atribueix als acusats diversos delictes, entre els quals hi ha estafa, insolvència, falsificació documental i apropiació indeguda, i sol·licita penes d'entre 8 anys i mig i 15 anys de presó. També reclama indemnitzacions que en conjunt superen els 21,6 milions d'euros. Més qüestions. El nou binomi de la unitat canina de la policia local de Blanes ja suma 3 detencions en menys d'un mes de servei. L'última actuació de l'agent guia i la gossa Liwa va tenir lloc dimarts passat durant un control preventiu a l'entorn de l'estació de tren, quan la gossa va marcar un home que portava una motxilla d'un escorcoll. Els agents hi van localitzar 267 grams i mig de marihuana que van ser comissats. Anem a Sant Hilari. La Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat i redactat per l'Ajuntament. La reforma permetrà adequar el conjunt de l'edifici des del consistori, considerant que la licitació suposa un pas important per culminar un projecte que s'ha treballat durant anys i adaptar d'aquesta manera el parc a les necessitats actuals del servei dels bombers voluntaris. I el Castell de Palafolls tornarà a obrir les portes al públic els dies 10, 11 i 12 d'octubre, després dels treballs d'arqueologia i restauració que s'hi han fet durant el darrer any. L'Ajuntament ha preparat un programa especial de visites per donar a conèixer tant les actuacions com les principals troballes arqueològiques. Durant els matins dels 3 dies es faran visites guiades pels directors de l'excavació, que explicaran els treballs realitzats i com les troballes permeten conèixer millor l'evolució i la història del castell. Dissabte i diumenge a la tarda també hi haurà visites teatralitzades per tots els públics, amb personatges i escenes inspirades en diferents moments de la història de la fortificació. I avui dimarts es presenta la segona edició de En ruta amb els Cabrera, que aquest any creix i fa el salt internacional amb la incorporació de 5 municipis de Sicília. La iniciativa del Consell Comarcal de la Selva, en col·laboració amb 28 municipis i diverses institucions, proposarà més de 50 activitats per donar a conèixer el llegat d'aquesta nissaga medieval. Escoltem Àngel Vázquez, que és el tècnic del projecte Vescomtat de Cabrera.
1: Aquestes activitats tenen com a objectiu arribar a tot tipus de públic. És a dir, estem parlant d'un públic familiar fins a un públic més acadèmic o amb interessos culturals o històrics més profuns. I llavors aquesta diversitat d'activitats, doncs com es trasllada, no? Doncs es trasllada en el territori des de una visita a un arxiu, no? L'Arxiu de Girona, per exemple, o, per exemple, a un públic més infantil, a alguna activitat a l'hora del conte, no? A la Torre del Castell de Sant Joan de Lloret de Mar, amb aquesta missió, no?, d'arribar a públics molt diferenciats. I estem parlant del que deia l'Albert, no? Estem parlant de 60 activitats amb uns 28 municipis de Catalunya i de Sicília.
0: Pràcticament seran les 9 del matí en qüestió de segons. Ràpidament, destaquem de l'àmbit general que el preu dels carburants continua a l'alça i ja acumula un increment de més del 30% en els últims 3 mesos. La pujada que va començar a finals de juny ha portat els preus a superar els màxims registrats després de l'escalada del conflicte amb l'Iran a finals de febrer. A Catalunya, la gasolina 95 ja s'acosta, millor dit, als 2 euros per litre, i el dièsel també es troba en aquest punt, amb 1 euro i 92 cèntims per litre. Acabarem amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts, sobretot durant el matí, màximes que segueixen elevades entre els 27 i els 31 graus a les hores centrals del dia.
2: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Matí intens el que tenim aquest dimarts 22 de setembre. Ara coneixem i fem un incís abans. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Abans de començar d'aquest accident mortal aquesta matinada a la carretera de Lloret a Tossa, en sentit Tossa, amb una persona que ha mort, un vehicle que s'ha incendiat, recordem, una informació que reconeixíem ara fa res uns minuts, un vehicle que s'ha incendiat i en el que viatjaven quatre persones. Hi ha hagut també, a més, dues persones ferides més, una en estat crític i una en estat greu. A més, a hores d'ara també ens informa el Servei Català de Trànsit que hi ha la carretera C35 a Vidreres, està tallada en mig quilòmetre per un accident del que no sabem gaires coses més i intentarem tenir més detalls en els propers minuts. Dit això...
1: No comencem bé, no? La veritat,
0: no comencem bé el dimarts.
1: No comencem bé.
0: Dit això, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé. Molt bé. Darrer dia de l'estiu, oficial.
0: Ah, és avui?
1: Aquesta matinada.
0: Ah, ostres, clar, és veritat, si som dia 22.
1: Aquesta propera matinada és el darrer dia de l'estiu oficial. Però
0: el meteorològic, no?
1: No meteorològic, no. Perquè
0: ah, no,
1: de moment...
0: l'astronòmic, això.
1: De moment, fins diumenge, es mantenen aquestes temperatures. A veure, no són insuportables.
0: No són les mateixes que fa 15 dies.
1: No són insuportables, però sí, aquestes temperatures que tampoc són pròpies de l'època en la que estem. Però bé, dit això, posa música.
0: Poso música.
1: Posa música.
0: Poso música. Per exemple, et serveix això?
1: Sí. Sí, em serveix.
0: Què ha fet aquest home?
1: Ai, senyor. A veure, fa dies que cada dia en diu 25, és igual. Però anem a centrar-nos en una que és ja ratlla, no sé, el surrealisme. Fa dies se sabia que Trump ha vetat a periodistes, en les seves rodes de premsa. Doncs bé, quina ha estat la resposta? La resposta, doncs, que ha estat que les principals televisions dels Estats Units suspenen la cobertura a Trump. Al tanto, estem parlant de ABC, de CBS, de Fox News,
0: de
1: NBC... Totes, inclús Fox.
0: La Fox també
1: s'ha afegit.
0: Ostres.
1: O sigui, suspenen la seva cobertura a Trump. Això, amb una persona normal... el deixaria com una mica així, com xof, no? Amb un Trump,
0: sí.
1: No. Resposta de Trump. Què ha fet?
0: A veure.
1: No sé, com pot haver respost? Tu, no sé. Si tu fossis Trump, tu ara posa't en la pell de Trump.
0: Durant és impossible posar-se la pell de Trump.
1: Dos segons, doncs... Pensa amb el cap aquest enorme que té i a veure si se t'acut, com pot haver respost això?
0: No saben el que fan.
1: No. Estem parlant de solucions. Solucions als problemes.
0: Ah,
1: clar,
0: ja ho sé. Me monto la pròpia tele.
1: Sí, senyor. I com es dirà aquesta tele?
0: Trump TV.
1: Toma, ja! Molt bé, premi. Sí, senyor.
0: Va, me convides a esmorzar.
1: Aquesta ha estat la bona. Trump TV.
0: En sèrio.
1: Sembla mentida, però és així. En fi, mai deixarà de sorprendre'ns, la veritat.
0: Clar, és que ja ho va fer el mateix. Tu te'n recordes quan Twitter encara no era d'Elon Musk, fa uns quants anys, en el primer mandat de Trump? Doncs, clar, què va fer aquest home? Quan a Twitter el posaven a perill, per entendre'ns, va dir que Twitter era el dimoni, que no sé què.
1: I
0: va crear la seva xarxa social, que es diu Through Social.
1: Through Social. Doncs imagina, Trump TV. Això ja t'ho he dit tot.
0: Doncs no m'estranya.
1: Ai, en fi, ara fa un moment...
0: Per una tele convencional o una tele per internet?
1: No, crec que és una tele convencional, perquè a més, vull dir, allà podràs trobar discursos seus d'antigues campanyes, tota la seva trajectòria política, totes les seves aparicions. Home, jo crec que serà per lloar la figura. Ho confirmaré, però si és digital o és...
0: Bueno, ho dic més que res perquè, clar, al final...
1: O és real, però estem parlant de televisions molt fortes que han deixat, bueno, les principals cadenes de televisió americanes que han deixat de seguir-lo.
0: Però que vull dir que és veritat que la regulació de les teles i les ràdios... Deixa'm que t'expliqui, que és veritat que...
1: Estem parlant de Trump.
0: Que sí, però que és veritat... I estem parlant de Trump i estem parlant d'Estats Units, que és diferent d'Europa i de l'estat espanyol, Però que és veritat que s'ha tenint una llicència per emetre.
1: Sí, home, però aquest home ja farà. Ho buscaré, a veure si és una televisió convencional o és una televisió digital, però aquesta és la notícia que...
0: No sé, a mi m'agradaria veure, per exemple, la continuïtat d'aquesta tele, no?
1: Sí, a veure...
0: Com és això, no?
1: veure com segueix
0: sí,
1: la
0: perquè,
1: història.
0: Clar, tu t'imagines una tele de... Te'n recordes els canals que ara ja no existeixen malauradament de vídeos musicals? Doncs
1: sí.
0: Serà una mica això, no?
1: Sí,
0: però amb discursos de Trump, no?
1: Sí, sí. O la d'aquell polític que tampoc existeix ja, en la que transmetien discursos de 30 hores, no?
0: Sí.
1: Va, fa un moment estàvem escoltant a Coquemaia i mira, m'ha cridat l'atenció la notícia que parlava d'ell. Fa uns dies doncs s'ha sabut que ha fet un salt, en realitat ha fet un valent canvi d'escenari, es transforma en un pirata, es submergeix de ple en la pell d'un delinqüent màquina baja i ho fa sent protagonista d'una obra de teatre que de moment es veurà a Madrid, que és la famosa òpera dels Tres Centaus. Així que aquesta nova versió de Bertolt Brecht estarà protagonitzada per Coquemaia.
0: He tret la sintonia del Benny Hill ja, perquè ja...
1: Sí, no, ja estava...
0: Ja estava caducat, eh? Escoltem, mira, comencem amb aquest tema de Milky. És un tema que hem conegut aquest estiu, eh? Sona molt bé. Va, per començar el matí, segona hora.
1: Vinga.

0: la nostra companya Isabel González al...
1: Està al kit, eh?
0: Està al kit, eh? Ens té aquí vigilats. Què diu l'Isabel?
1: Home, doncs la Isabel ha dit que...

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar. Radio Marina.
4: L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: Com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Josep, bon dia.
6: Hola, gràcies. Encantat de reprendre aquest espai després de l'estiu.
5: Efectivament, tornem a l'actualitat del sector immobiliari cada setmana amb en Josep Serra de Serres Immobiliàries, un espai on parlem de temes relacionats amb l'habitatge i al mateix temps podem resoldre els vostres dubtes i consultes. Aquest és un espai, recordeu, multicanal. El trobareu a la ràdio, a Ràdio Marina, en format podcast també, i a les xarxes socials. A més, podeu recuperar tots els episodis al nostre portal marina360.cat. Josep, avui parlem de diners. Des de l'inici de l'estiu aproximadament, el Banc Central Europeu, el BCE, ha tornat a pujar els tipus d'interès de referència. Això significa que moltes hipoteques s'encariran. Com funciona exactament això?
6: Sí, però, Josep Lluís, amb un matís important, no totes les hipoteques s'encarreixen. Les que ho noten, sobretot, són les hipoteques de tipus variable. El funcionament és bastant senzill. Quan el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès, els diners es tornen més cars per a les entitats bancàries, per als bancs. I això acaba repercutint en el cost dels préstecs, els costs que paga tothom quan demana algun tipus de préstec. Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euribor. Per tant, si l'Euribor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec. Per exemple, una família que pagava 700 euros al mes pot trobar-se que després de la revisió n'ha de pagar més, i això evidentment es nota a final de mes. Ara bé, si tens una hipoteca tipus fix, estàs molt més protegit encara que els tipus del BCE, el Banc Central Europeu, pugin.
5: I sé que és una pregunta de difícil resposta, però com a professional, quina creus que pot ser l'afectació d'aquesta mesura sobre el sector, si és que n'hi ha?
6: Correcte, és una pregunta difícil, però jo crec que hem de posar aquesta pujada de tipus en el seu context. Una pujada del tipus d'interès sempre acaba afectant el sector immobiliari, perquè fa que les hipoteques, que és el que necessitem la majoria de gent a l'hora de comprar un habitatge, sigui una mica més cares, i per tant limita la capacitat de compra d'algunes famílies. Ara bé, en el moment actual no crec que tinguem una baixada generalitzada dels preus de l'habitatge, tenint una falta d'oferta molt important. La població continua creixent i al mateix temps no es construeix construeix, es construeix molt poca obra nova. I quan tens molta demanda i poca oferta, això fa que els preus es mantinguin. És veritat que el tipus d'interès ha pujat, però si ho mirem en perspectiva, encara estem parlant de tipus que poden considerar-se relativament baixos comparats amb altres moments. Havíem tingut moments anteriors que els interessos estaven molt, molt més alts que ara. On crec que es pot notar més aquesta situació de més dificultat a l'hora de vendre és en un segment molt concret. Els habitatges que poden oscil·lar entre els 300.000 i els 600.000 euros. En aquest rang, l'import de la hipoteca ja és una quota important i qualsevol increment es pot notar. Evidentment, la gent que compra immobles de més de 600.000 euros no li preocupa massa que el tipus d'interès pugi, no? Per això dic jo que aquest impacte és important en aquest rang de vivendes i això pot dificultar una mica la seva venda. En termes generals, no crec que el principal efecte sigui una baixada de preus, sinó que una part dels compradors tindrà menys capacitat d'endeutament i haurà d'ajustar el seu pressupost.
5: Molt bé, doncs és important el context i entendre una mica totes les possibles variables, no? En un tema que és complex, no? Ja d'entrada.
6: Efectivament.
5: Recordeu que us podem resoldre els vostres dubtes sobre aquest i altres temes relacionats amb l'habitatge. Envieu-nos la vostra pregunta. Ho podeu fer de dues maneres. Per una banda, hi ha el WhatsApp de Ràdio Marina, el 972 33 45 00. És un telèfon fix, però podeu enviar un WhatsApp. Només cal que guardeu aquest número als vostres contactes i ja podreu enviar-nos un WhatsApp, i també, si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic al correu de Ràdio Marina, info@radiomarina.com, però també, si ho preferiu, teniu les xarxes socials, per arribar a nosaltres i fer-nos aquesta consulta. I, Josep, a Serres Immobiliàries, a més, poseu en contacte, a més de posar en contacte venedors i compradors, també assessoreu i acompanyeu a les dues parts. Aquesta cosa tan important, eh?
6: Sí, exactament. A Serres Immobiliàries no només unim venedors i compradors, sinó que els acompanyem durant tot el procés perquè comprar o vendre un immoble sigui més senzill i, sobretot, més segur per a tothom.
5: Una última qüestió, Josep, on us trobem?
6: És molt senzill, ens trobareu un lloc molt accessible per a tots els oients. Estem dins el centre comercial Carrefour, a Santa Susana, just al costat de Nacional 2, i inclús per oferir-vos un millor servei, estem oberts tots els dies de la setmana, festius inclosos. També podeu visitar-nos a la nostra web, serres.info, o simplement cercant al Google Serres Immobiliàries a Santa Susana.
5: Perfecte, Josep, gràcies. Fins aviat.
6: Moltes gràcies, Josep Lluís. Fins la setmana vinent.
7: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
8: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
9: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

0: Anècdota.
1: Hi ha un rum-rum-rum, no?
0: Tinc una anècdota. Una anècdota, sí. Aquest estiu, quan estava a Edimburg, estàvem passejant per la zona de vella d'Edimburg, per sota del castell, i de sobte comencem a sentir aquesta cançó de fons, molt de fons. A It's My Life i tal, i pensem, calla, espera, no pot ser, busquem. I és que Bon Jovi estava actuant en aquell moment al castell d'Edimburg.
1: Anda, en
0: sèrio? Sí. Va ser molt bo, molt bo.
1: Això només passava al Regne Unit.
0: Mira.
2: Matí 360.
1: Mira, jo crec que el nom d'aquesta cançó és molt adient en el moment que vivim de grups que ho deixen.
0: Jo crec que anava per una altra. Jo crec que anava per una altra banda,
1: perquè s'ha
0: disparat, ja saps el que passa, no? Després dels estius s'ha disparat l'índex de divorcis, i avui doncs llegeu una notícia que em feia molta gràcia també, i és que ja no només hi ha wedding planners, sinó que també hi ha divorce planners.
1: Sí.
0: O sigui que no només et montes el casori, sinó que també et montes el fiestón del descasori.
1: De
0: ai, senyors. Va.
1: No, no aniré a parar.

0: Doncs mira, ara no parlarem de separacions, parlarem d'històries d'amor, d'aquelles que han transcendit, aquelles històries que van arribar a la gran pantalla i que les seves bandes sonores, en fi, formen part de la història.
1: Cor,
0: sí, clar que sí. 44 anyets fa la pel·lícula de la que parlarem ara. Any 1982, Richard Gere i Debra Winger, flamants, eren els protagonistes d'una pel·lícula que es deia Oficial i Caballero. Oh. I la banda sonora, doncs de qui era? De Joey Cocker i de Jennifer Warnes. Oscar a la millor cançó. Globus d'Or, també, aquell any, per aquesta cançó. I un Grammy va guanyar aquest Up's Where We Belong, de Joey Cocker i Jennifer Warnes. 44 anys té això,
1: Ja té 44 tacos,
0: Sí.
1: És única, per això.
0: Sí, mai tant.

0: Recordes d'aquell anunci de Levi's que comentàvem la setmana passada, sí, d'aquell noi que entrava amb aquella Harley en una oficina i arribava a la taula de la noia, se l'emportava i tal? Doncs estava emulant precisament l'escena en què entra Richard Gere vestido de oficial, que clar, aquella època, fa 44 anys, Richard Gere, vestit d'oficial, a veure, entrava allà a la sala, aquella fàbrica on estaven totes les treballadores allà treballant i s'emporta la noia amb volantes i així acaba la pel·lícula.
1: Ai! Tot molt èpic, eh?
0: Molt èpic i molt romàntic. Clar que sí.
1: Estem amb la Dua Lipa, va.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
7: Pugem al DeLorean.
4: Som exactament a 100 dies perquè s'acabi l'any. Avui, 22 de setembre. L'altre dia dèiem els dies que faltaven... L'altre dia dèiem les paraules... Ai, no, les paraules. L'altre dia dèiem els dies que faltaven perquè arribés, perquè arribés el Nadal. Ara som a 100 dies perquè acabi l'any. 22 de setembre. Mira, moltes vegades he pensat que si pogués triar en quin moment de la història m'agradaria viatjar, m'agradaria ser-hi. Com que no és una resposta fàcil, no sé si tu ho tens clar, però jo no ho tinc tan clar. Tinc diverses... diversos moments de la història en què m'agradaria haver estat o visitar. Millor que sigui el DeLorean el que de moment sigui l'encarregat de triar i portar-nos, no? O tens una data ja...
8: Jo no aniria massa enrere, eh? Jo potser aniria a l'època més hippie, 60-70.
4: Ah, home, no, esclar.
8: No aniria...
4: Tampoc sí. El DeLorean, tampoc el DeLorean ens porta, no sé...
8: A la mitjana.
4: A la mitjana o a la, no sé, a al París del segle XIX, no? Ens porta no, més aviat doncs,
8: morir a referències,
4: a referències doncs, properes de la música. Sí, jo potser també m'ubicaria en aquesta zona, tot i que en aquesta zona potser ara ja no hi seríem, si haguéssim estat en aquesta...
8: Home, als 60 sí.
4: Als 60? No, home, no, jo t'ho dic perquè hi havia
8: però, ja molta... Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
4: Home, més jove, òbviament. No ho deia per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé. En fi, va, anem-hi.
8: Ens liem.
4: Aquí la tenim. Ahir parlàvem de dones que ho deixaven, dones rockeres que ho deixaven. Ella no ho ha deixat, ella porta tota una vida dedicada a la música. Fem una bateria de músics que van néixer o que ens ho han deixat el dia com avui. Mira, un 22 de setembre del 1958 neix Joan Jett. Cantant, compositora, guitarrista, productora, actriu, escriptora, ho té tot. Però sobretot, rockera. Líder dels Black Hearts, coneguda per l'èxit com I Love Rock and Roll, Crimson and Clover, Bad Reputation... Va, més. Però saps qui va néixer tal dia com avui de l'any 66? Doncs
8: qui?
4: L'Albert Pla.
8: Ah.
4: A Sabadell. Música, espectacle, teatre, cinema, sèries de televisió...
8: Ben característic, eh?
4: La veritat és que ho ha tocat tot i tot ho fa molt bé. Però el dia dona per molt, perquè si anem a l'any 1991, el nom que surt en pantalla és el de Tino Casal, que moria en un accident de tràfic, una de les veus més representatives del glam espanyol que ens deixava Doncs èxits molt recordats i versionats, sobretot com l'Eloís. Temes inolvidables. Però mira, ja que avui hem començat amb rock, volem acabar avui també amb rock. Un 22 de setembre de l'any 1951 neix el músic i compositor britànic David Coverdale, que no et sona. Si t'agrada el metal, sabràs que va ser vocalista de Deep Purple durant el període 1973-1976, que més tard va arribar a formar part de la seva pròpia banda. Una banda que no sé si et sonarà, aviam, com es deia... Doncs mira, ni més ni menys que White Snake.
8: Home, això sí.
4: Sí, oi?
8: El vocalista de Deep Purple va ser...
4: Sí. Mira, va ser el que va fundar White Snake. El seu so va fer popular als 80, doncs, èxits com Still the Night, Bad Boys i, sobretot, una de les grans balades del rock. Estàs preparat? Puja el volum per gaudir d'aquest Is This Love que sona així a la ràdio avui del nostre DeLorean més rocker.
8: Tamasso, eh?
4: Buah.
8: Tamasso, eh?
4: Mare meva.

0: I abans parlàvem de bandes sonores, parlàvem de Cecilia Caballero, doncs aquesta cançó, és clar, com no podia ser d'una altra manera, ha participat en sèries i produccions molt, molt populars com Stranger Things, com Miami Vice, com El Simpson, com Family Guy, com Californication, en fi, un montón. És que, clar, és un tema clar, la veritat.
1: Ai, ja tenia el micro tancat. Això, un tema clar, sí, un tema, sí.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Els hem vist en moltes festes majors aquest estiu, a tot arreu, però ara, d'aquí res, els tenim aquí mateix, al costat també, a Calella.
1: El dia 25 de setembre, a la festa major de Calella, tindrem a Banda Neon un dia abans de que se'n vagi doncs, a Barcelona, a la Mercè. És que no paren.
0: No paren. Home, és que aquesta cançó i la del ventilador són molt xules.
1: Sí, molt bé.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
5: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur. Radio Marina.
6: Va, que marxem, però hem de repassar com està la nostra enquesta del canal de Telegram,
7: deixa,
6: eh?
7: Deixa, Toni, l'èpica d'aquest YMCA. Aquesta setmana ens hem passat, doncs, ens hem dedicat a recordar tres llegendes que ens han deixat precisament aquest estiu. Era el 30 de juny quan ens deixava Víctor Willis, el vocalista i el fundador dels Village People. Ells ens han acompanyat durant una trajectòria llarguíssima i ens deixava només amb 74 anys. El vocalista d'aquest... Bueno, jo crec que el responsable d'aquest so. Aquesta era una de les nostres propostes, de moment.
6: Era el Poli, no?
7: Sí, era el Poli, sí. Era el policia dels Village People. 19% dels vostres vots de moment per Village People i aquest YMCA són els que es queden de moment en tercera posició. Encara estem, recordem, a 24 hores, encara sou a temps de fer les vostres votacions. Anem per, jo crec que és la que s'han portat el gat a l'aigua de moment, aquesta Bonnie Tyler que ens deixava molt malament quan sabíem doncs, la seva mort. Tot l'Eclipse of the Heart és una de les grans balades de la seva trajectòria. Ens deixava només en 75 anys i de moment té el 59% dels vots,
6: I acabarem amb qui? Amb la tercera opció?
7: La tercera opció que ha quedat de moment queda en segona posició amb un 22%. Aquest 9 to 5, el 25 d'agost, fa pocs dies, sabien de la trista notícia de la mort de Dolly Parton. En fi, estem molt tristos perquè, clar, és que són tres colossos, de la música. Són tres gegants de la música que ens han deixat així, pam, pam, pam, d'una manera inesperada i molt seguida. Mira,
6: I algun més, fins i tot, també va morir un altre dels membres de Locomia. No sé si ho recordes, a principis d'estiu,
7: De fet, és que quedaven pocs, queden pocs,
6: Sí. Sí.
7: Aquestes són les tres propostes. Village People, Dolly Parton, Bonnie Tyler, aquests grans temes i aquestes grans veus són les nostres tres propostes. Ai, que no em surt aquesta setmana.
6: Proposta
7: d'aquesta setmana, va. 24 hores encara teniu de temps
6: per votar al Telegram. Fins demà.
7: Adéu. Bon dia, bon dia.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla per aparentar una solvència que, segons l'acusació, no existia i aconseguir finançament d'entitats bancàries i de l'Institut Català de Finances. La fiscalia atribueix als acusats diversos delictes, entre els quals estafa, insolvència, falsificació documental i apropiació indeguda, i sol·licita penes d'entre 8 anys i mig i 15 anys de presó. També reclama indemnitzacions que en conjunt superen als 21,6 milions d'euros. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat i redactat per l'Ajuntament. La reforma permetrà adequar el conjunt de l'edifici. L'Ajuntament considera que la licitació suposa un pas important per culminar un projecte que s'ha treballat durant anys i adaptar el parc a les necessitats actuals del servei. De l'àmbit general, destaquem que el preu dels carburants continua a l'alça i ja acumula un increment de més del 30% en els últims 3 mesos. La pujada, que va començar a finals de juny, ha portat els preus a superar els màxims registrats després de l'escalada del conflicte amb l'Iran a finals de febrer. A Catalunya, la gasolina 95 ja s'acosta als 2 euros per litre, amb un preu mitjà d'un euro amb 91 cèntims. Són prop de 50 cèntims més que fa 3 mesos. El dièsel se situa pràcticament al mateix nivell, a 1 euro amb 92 cèntims al litre, després d'encarir-se més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts. Les màximes segueixen elevades entre els 27 i els 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ens encanta aquesta col·laboració, aquest Satisfy. Calvin Harris és el responsable d'aquest gran èxit d'estiu de Casey. 10 del matí, 6 minuts. Què tal? Bon dia.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
2: I quina sort en el Maresme.
1: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
2: I et vull tant el meu cos.
1: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
2: I quina sort en el Maresme.
1: Tota la programació a firadecalella.cat.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

la versió més estiuenca que ens oferien els Doctor Prats. Sonant així ja el 2016 al costat de David Rossell, no t'encantis. Aquest dimarts 22 de setembre compartint tota la música aquest darrer dia de l'estiu. Ara, amb Doctor Prats.

I parlant de col·laboracions, aquesta gent que fa 50 anys de carrera. Els U2, que d'alguna manera col·laboraven amb els cors. Amb aquest gran tema, quan

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com. La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Arriben els Planadeis de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadeis, 24 i 25 de setembre.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

al teu costat i celebrant aquest darrer dia d'estiu. Sempre al teu costat. Yeah, yeah, yeah. Radio Marina. Avança amb un clàssic. Phil Collins encara al capdavant de Genesis. És moment ara d'aquest tema que de ben segur encara recordaràs, de Kungs.

5 minuts o més, 3 quarts d'11 del matí, i acompanyat de mariachis en aquesta ocasió, una de les grans balades de l'estiu, des del seu de romàntic Bruno Mars.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al Castell d'Hostalric i del Mercat d'Alimentació i Artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto, el teu desballestament de confiança.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Amb la veu de Max, acostant-nos ja perillosament a l'hora en punt, arriben les notícies. Aquesta informació, però, un dels clàssics de Portugal també.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El nou binomi de la unitat canina de la policia local de Blanes ja suma 3 detencions en menys d'un mes de servei. L'última actuació de l'agent guia i la seva gossa va tenir lloc dimarts passat durant un control preventiu a l'entorn de l'estació de tren quan la gossa va marcar un home que portava una motxilla. Durant l'escorcoll, els agents hi van localitzar 267,5 grams de marihuana que van ser comissats. L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Es tracta de la tercera detenció que practica aquest nou equip de la unitat K9 des que va començar a treballar conjuntament fa menys d'un mes. I el castell de Palafolls tornarà a obrir les portes al públic els dies 10, 11 i 12 d'octubre després dels treballs d'arqueologia i restauració que s'hi han fet durant el darrer any. L'Ajuntament ha preparat un programa especial de visites per donar a conèixer tant les actuacions com les principals troballes arqueològiques. Durant els matins dels 3 dies es faran visites guiades pels directors de l'excavació que explicaran els treballs realitzats i com les troballes permeten conèixer millor l'evolució i la història del castell. Dissabte i diumenge a la tarda també hi haurà visites teatralitzades per tots els públics amb personatges i escenes inspirades en diferents moments de la història de la fortificació. De l'àmbit general, destaquem que la Generalitat impulsarà un nou pla de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges degradats i ampliar el parc públic. Del total de recursos, 190 milions anuals els aportarà directament el govern i 65 milions correspondran a finançament de l'Institut Català de Finances. El pla tindrà una durada inicial de 3 anys, fet que situa la inversió global prevista en 765 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que es posarà especial atenció als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts. Les màximes segueixen elevades, entre els 27 i els 31 graus. Demà dimecres seguirà el predomini de l'ambient assolellat amb temperatures també elevades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

després de les vacances al paradís. Amb el DJ productor belga a les Frequencies i en aquesta ocasió un dels nous valors de la música brasilera, Mari Froes. Apunta't aquest nom, Mari Froes. Amb ells comencem, ells ens han dut al paradís. Queda't amb nosaltres. La música, la bona música, està assegurada a Ràdio Marina.

0: 360.
1: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
2: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat.
3: Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euríbor. Per tant, si l'Euríbor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
1: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
4: Home, més jove, òbviament. No ho deia, no ho deia per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
1: Tamasso, eh?
4: Buah.
1: Tamasso, eh?
4: Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Bones, senyor Soler.
1: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extra pla i antilliscant i estic encantat.
0: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera? És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
1: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona, telèfon 670-78-22-26.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

0: Tampoc se li dona tan malament. Antoni Orozco cantant en català, no, posicionant-se al costat de Joan Dausà i donant nom al seu nou àlbum Immortals.
1: Això no ho havíem previst. Sempre al teu costat.
0: 11 del matí, 23 minuts. Aquí som al teu costat. Amb un èxit que venia després d'aquell You Are So Beautiful. James Blunt. 2007, amb aquest 1973.

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival. Més informació a blanesfilmfestival.com. Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
3: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
4: Aquesta setmana encendrem amb les...
5: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
6: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
7: Moltes coses.
8: Mira, mira, escolta, escolta.
5: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
8: L'última vegada, no, l'última vegada fa 18 anys.
5: 18 anys!
9: Moltes coses.
10: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
11: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
12: És un bombonet de programa. És un programa estal, la música en català en un moment excepcional.
13: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
14: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar.
15: Oh, un altre cop l'extinció, no?
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Jo connectats per la música d'aquests britànics que van convertir aquest any Gonna Be, aquest 500 miles, a més que una cançó, tot un himne. Un bon moment, esclar que sí, per recordar The Proclaimers.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: I ja que parlem de coses que s'han de recordar i de connexions musicals. Que interessant aquesta, que va connectar en el seu moment. La veu d'un clàssic, Donna Summer, amb la producció de Kay.

terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort...

0: I protagonistes en aquests darrers dies, aquests mataronins que ben aviat toquen a Calella. Talles.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: preparant-se el que serà el seu projecte. Encara queda una mica perquè veiem a la llum el seu nou treball discogràfic, però treballant-hi. I ja està, Shawn Mendes. 3 minuts i escaig per les 12. Va, que arriben les notícies.
1: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.
0: One Republic, fins a l'hora, fins les 12.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijó de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats. Segons publica Diari de Girona, les diligències dels Mossos apunten que els fets no serien episodis aïllats, sinó que s'investiga un possible patró de conducta que podria implicar diversos professionals. La causa entra ara en fase d'instrucció judicial. El jutjat de Blanes començarà aquest dimecres a prendre declaració als pares dels menors presumptament afectats. Posteriorment, està previst que declarin els professionals que van denunciar els fets i altres testimonis, mentre que els investigats ho faran més endavant. També destaquem avui que una dona ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. El sinistre ha tingut lloc poc després de les 2 de la matinada, quan, per causes que s'investiguen, un turisme ha sortit de la via i s'ha incendiat. El vehicle hi viatjaven 4 persones. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu. Una altra dona ha resultat ferida menys greu. L'accident s'ha produït al quilòmetre 13,3 de la GI-682 i ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits. En l'emergència hi han treballat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers, 6 unitats del SEM i la policia local de Lloret. De l'àmbit general, destaquem que Salut alerta que alguns dels efectes de l'ús de pantalles en infants i joves poden arribar a ser irreversibles i reclama una resposta global davant d'aquesta problemàtica. El departament ha elaborat una nova guia de salut digital a partir de la revisió de 700 estudis científics. El document analitza els impactes segons les diferents edats i identifica riscos físics, mentals i relacionals. La nova guia servirà ara de base perquè el govern concreti mesures i recomanacions adreçades tant a les famílies com als professionals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres cel serè i assolellat en general. Les temperatures seguiran altes amb valors màxims d'entre 27 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

ella també ens ha fet un èxit, ens ha confeccionat un èxit a mida. Des d'aquest Confession Song, avança Flor, la segona part d'un àlbum d'èxit. I aquest Dance Theory, a Madonna, amb el que comencem aquesta nova hora.

0: Matí 360.
1: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
2: El 50% dels boscos

0: aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
1: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
2: Home, més jove, òbviament. No ho deia per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
1: Tamasso, eh?
2: Buah.
1: Tamasso, eh?
2: Mare meva.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la festa major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els tallets, els catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
4: Tornem a activar la cançó de la setmana després de les vacances de l'estiu. Protagonistes, himnes dels 80 del pop espanyol, representants de la generació X. En proposaven 3, La fuerza del destino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, Les 100 gaviotes, de Duncan Du amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, Aquest lobo hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unió, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez, publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetes. Un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unió va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Nuevo hombre en París, de la Unión. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Fórmula 360 amb Montse Rico.
1: Un estiu esgotador. Aquesta gira europea que ha acabat a finals d'agost. Amb un total de 31 concerts. Que no està gens malament. D'aquí urra en un bon moment. I tant que sí. Van passar pel Primavera Sound i com sempre van demostrar que són el que són per alguna cosa. Per fer-nos, entre d'altres, sentir-nos a selva. Just like heaven.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Ràdio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes el proper cap de setmana del 26 i 27 de setembre al Jardí Botànic Marimultra i a l'activitat La Motxilla de Faus. També destaquem a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. Destaquem a Lloret el proper cap de setmana, diumenge 27, marxa popular les platges de Lloret, i també celebren el dia 27 el Dia Mundial del Turisme. Lloret obrirà les portes del seu patrimoni amb una jornada de portes obertes a diferents equipaments. A Tossa de Mar tenim la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i també el proper dissabte darrer concert del Festival Nits a Dalt de Vila a la Vila Vella, aquest dissabte 26, un tribut a l'Oreja de Van Gogh. També destaquem a Calella. Avui comença la Festa Major de la Minerva. S'allargarà fins al 27 de setembre amb diferents activitats. I també, des de demà i fins al dia 27, hi ha la Fira de Calella i l'Alt Maresme. A Pineda de Mar destaquem fins dissabte el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per Cinemart. I a Palafolls continua el cicle de concerts Cicle Clàssica a Sant Genís amb concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís fins al 2 d'octubre. A Santa Coloma de Farners també comencen la Festa Major del 24 al 27 de setembre i destaquem a Hostalric la 36a edició de les Festes de Sant Miquel del 25 al 28 de setembre. Acabem també amb una altra Festa Major, a Sils, a la Festa Major Petita, des del dijous 24 fins al 27 amb activitats per tota la família.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

amb la mateixa energia que fa 30 anys a Zucchero. Ho demostrava fa molt poquet al Festival Mar d'Estiu. Aquest Baila, un dels seus hits, que va interpretar en directe.

23, només 23 a Tarragona. I aquí estem al teu costat i amb el so directe de Juanes.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: dies que vindran.
1: Reforçant aquest missatge de comunitat, reforçant aquest missatge d'un estiu que ja se'ns acaba. Avui és el darrer dia. Aquest diumenge sense drama, que van donar el tret de sortir de l'estiu amb els Catarres i que posen avui el punt i final del nostre temps a 5 minuts ja per la

0: I així amb un somriure tornarem a retrobar-nos demà, si vols, a la segona hora del matí, 3:60.
1: Tots els dies que vindran.
0: Un plaer ser aquí.
2: Fórmula 360 amb Montse Rico.
0: Amb la que arribarem a les notícies, a aquest Wonderful Life amb tot un clàssic que ens portarà ja a l'hora en punt de la una, a punt de migdia. Vinga, que passis un gran dimarts. Salutacions. Adéu.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla per aparentar una solvència que, segons l'acusació, no existia i aconseguir finançament d'entitats bancàries i de l'Institut Català de Finances. La fiscalia atribueix als acusats diversos delictes, entre els quals estafa, insolvència, falsificació documental i apropiació indeguda, i sol·licita penes d'entre 8 anys i mig i 15 anys de presó. També reclama indemnitzacions que en conjunt superen als 21,6 milions d'euros. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat i redactat per l'Ajuntament. La reforma permetrà adequar el conjunt de l'edifici. L'Ajuntament considera que la licitació suposa un pas important per culminar un projecte que s'ha treballat durant anys i adaptar el parc a les necessitats actuals del servei. De l'àmbit general, destaquem que el preu dels carburants continua a l'alça i ja acumula un increment de més del 30% en els últims 3 mesos. La pujada, que va començar a finals de juny, ha portat els preus a superar els màxims registrats després de l'escalada del conflicte amb l'Iran a finals de febrer. A Catalunya, la gasolina 95 ja s'acosta als 2 euros per litre, amb un preu mitjà d'un euro amb 91 cèntims. Són prop de 50 cèntims més que fa 3 mesos. El dièsel se situa pràcticament al mateix nivell, a 1 euro amb 92 cèntims al litre, després d'encarir-se més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts. Les màximes segueixen elevades entre els 27 i els 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
2: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat.
3: Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euríbor. Per tant, si l'Euríbor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
1: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
4: Home, més jove, òbviament. No ho deia per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
1: Tamasso, eh?
4: Buah.
1: Tamasso, eh?
4: Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Atenció, amants de la música! El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Arriben els Planadeis de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadeis, 24 i 25 de setembre.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record t'ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El nou binomi de la unitat canina de la policia local de Blanes ja suma 3 detencions en menys d'un mes de servei. L'última actuació de l'agent guia i la seva gossa va tenir lloc dimarts passat durant un control preventiu a l'entorn de l'estació de tren quan la gossa va marcar un home que portava una motxilla. Durant l'escorcoll, els agents hi van localitzar 267,5 grams de marihuana que van ser comissats. L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Es tracta de la tercera detenció que practica aquest nou equip de la unitat K9 des que va començar a treballar conjuntament fa menys d'un mes. I el castell de Palafolls tornarà a obrir les portes al públic els dies 10, 11 i 12 d'octubre després dels treballs d'arqueologia i restauració que s'hi han fet durant el darrer any. L'Ajuntament ha preparat un programa especial de visites per donar a conèixer tant les actuacions com les principals troballes arqueològiques. Durant els matins dels tres dies es faran visites guiades pels directors de l'excavació que explicaran els treballs realitzats i com les troballes permeten conèixer millor l'evolució i la història del castell. Dissabte i diumenge a la tarda també hi haurà visites teatralitzades per tots els públics amb personatges i escenes inspirades en diferents moments de la història de la fortificació. De l'àmbit general, destaquem que la Generalitat impulsarà un nou pla de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges degradats i ampliar el parc públic. Del total de recursos, 190 milions anuals els aportarà directament al govern i 65 milions correspondran a finançament de l'Institut Català de Finances. El pla tindrà una durada inicial de 3 anys, fet que situa la inversió global prevista en 765 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que es posarà especial atenció als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts. Les màximes segueixen elevades, entre els 27 i els 31 graus. Demà dimecres seguirà el predomini de l'ambient assolellat amb temperatures també elevades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Blanes.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
6: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
6: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
5: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
6: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
8: L'hora de les notes.
7: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
8: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
7: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Et busco i t'habito.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ben Dijó de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats. Segons publica Diari de Girona, les diligències dels Mossos apunten que els fets no serien episodis aïllats, sinó que s'investiga un possible patró de conducta que podria implicar diversos professionals. La causa entra ara en fase d'instrucció judicial. El jutjat de Blanes començarà aquest dimecres a prendre declaració als pares dels menors presumptament afectats. Posteriorment, està previst que declarin els professionals que van denunciar els fets i altres testimonis, mentre que els investigats ho faran més endavant. També destaquem avui que una dona ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. El sinistre ha tingut lloc poc després de les 2 de la matinada, quan, per causes que s'investiguen, un turisme ha sortit de la via i s'ha incendiat. El vehicle hi viatjaven 4 persones. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu. Una altra dona ha resultat ferida menys greu. L'accident s'ha produït al quilòmetre 13,3 de la GI-682 i ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits. En l'emergència hi han treballat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers, 6 unitats del SEM i la policia local de Lloret. De l'àmbit general, destaquem que Salut alerta que alguns dels efectes de l'ús de pantalles en infants i joves poden arribar a ser irreversibles i reclama una resposta global davant d'aquesta problemàtica. El departament ha elaborat una nova guia de salut digital a partir de la revisió de 700 estudis científics. El document analitza els impactes segons les diferents edats i identifica riscos físics, mentals i relacionals. La nova guia servirà ara de base perquè el govern concreti mesures i recomanacions adreçades tant a les famílies com als professionals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres cel serè i assolellat en general. Les temperatures seguiran altes amb valors màxims d'entre 27 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
2: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat.
3: Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euríbor. Per tant, si l'Euríbor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas de que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
1: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
4: Home, més jove, òbviament. No ho deia, per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
1: Tamasso, eh?
4: Buah.
1: Tamasso, eh?
4: Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
2: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla per aparentar una solvència que, segons l'acusació, no existia i aconseguir finançament d'entitats bancàries i de l'Institut Català de Finances. La fiscalia atribueix als acusats diversos delictes, entre els quals estafa, insolvència, falsificació documental i apropiació indeguda, i sol·licita penes d'entre 8 anys i mig i 15 anys a presó. També reclama indemnitzacions que en conjunt superen als 21,6 milions d'euros. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat i redactat per l'Ajuntament. La reforma permetrà adequar el conjunt de l'edifici. L'Ajuntament considera que la licitació suposa un pas important per culminar un projecte que s'ha treballat durant anys i adaptar el parc a les necessitats actuals del servei. De l'àmbit general, destaquem que el preu dels carburants continua a l'alça i ja acumula un increment de més del 30% en els últims 3 mesos. La pujada, que va començar a finals de juny, ha portat els preus a superar els màxims registrats després de l'escalada del conflicte amb l'Iran a finals de febrer. A Catalunya, la gasolina 95 ja s'acosta als 2 euros per litre, amb un preu mitjà d'un euro amb 91 cèntims. Són prop de 50 cèntims més que fa 3 mesos. El dièsel se situa pràcticament al mateix nivell, a 1 euro amb 92 cèntims el litre, després d'encarir-se més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts. Les màximes segueixen elevades entre els 27 i els 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
2: I quina sort en el Maresme.
1: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
2: I et vull tenir el meu cos.
1: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
2: I quina sort en el Maresme.
1: Tota la programació a firadecalella.cat.
3: Arriben els planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Plana d'Eix, 24 i 25 de setembre.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
3: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El nou binomi de la unitat canina de la policia local de Blanes ja suma 3 detencions en menys d'un mes de servei. L'última actuació de l'agent guia i la seva gossa va tenir lloc dimarts passat durant un control preventiu a l'entorn de l'estació de tren quan la gossa va marcar un home que portava una motxilla. Durant l'escorcoll, els agents hi van localitzar 267,5 grams de marihuana, que van ser cobissats. L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Es tracta de la tercera detenció que practica aquest nou equip de la unitat K9 des que va començar a treballar conjuntament fa menys d'un mes. I el castell de Palafolls tornarà a obrir les portes al públic els dies 10, 11 i 12 d'octubre després dels treballs d'arqueologia i restauració que s'hi han fet durant el darrer any. L'Ajuntament ha preparat un programa especial de visites per donar a conèixer tant les actuacions com les principals troballes arqueològiques. Durant els matins dels 3 dies es faran visites guiades pels directors de l'excavació que explicaran els treballs realitzats i com les troballes permeten conèixer millor l'evolució i la història del castell. Dissabte i diumenge a la tarda també hi haurà visites teatralitzades per tots els públics amb personatges i escenes inspirades en diferents moments de la història de la fortificació. De l'àmbit general, destaquem que la Generalitat impulsarà un nou pla de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges degradats i ampliar el parc públic. Del total de recursos, 190 milions anuals els aportarà directament al govern i 65 milions correspondran a finançament de l'Institut Català de Finances. El pla tindrà una durada inicial de 3 anys, fet que situa la inversió global prevista en 765 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que es posarà especial atenció als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts. Les màximes segueixen elevades, entre els 27 i els 31 graus. Demà dimecres seguirà el predomini de l'ambient assolellat amb temperatures també elevades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
2: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat.
3: Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euríbor. Per tant, si l'Euríbor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
1: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
4: Home, més jove, òbviament. No ho deia, no ho deia per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
1: Tamasso,
4: eh? Buah.
1: Tamasso, eh?
4: Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Centre Mèdic Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
0: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau! Tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
0: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes el proper cap de setmana del 26 i 27 de setembre al Jardí Botànic Marimultra i a l'activitat La Motxilla de Faust. També destaquem a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. Destaquem a Lloret el proper cap de setmana, diumenge 27, marxa popular, les platges de Lloret, i també celebren el dia 27 el Dia Mundial del Turisme. Lloret obrirà les portes del seu patrimoni amb una jornada de portes obertes a diferents equipaments. A Tossa de Mar tenim la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i també el proper dissabte darrer concert del Festival Nits a Dalt de Vila a la Vila Vella, aquest dissabte 26, un tribut a l'Oreja de Van Gogh. També destaquem a Calella. Avui comença la Festa Major de la Minerva. S'allargarà fins al 27 de setembre amb diferents activitats. I també, des de demà i fins al dia 27, hi ha la Fira de Calella i l'Alt Maresme. A Pineda de Mar destaquem fins dissabte el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per Cinemart. I a Palafolls continua el cicle de concerts Cicle Clàssica Sant Genís amb concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís fins al 2 d'octubre. A Santa Coloma de Farners també comencen la Festa Major del 24 al 27 de setembre i destaquem a Hostalric la 36a edició de les Festes de Sant Miquel del 25 al 28 de setembre. Acabem també amb una altra Festa Major, a Sils, a la Festa Major Petita, des del dijous 24 fins al 27 amb activitats per tota la família.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com. Ràdio Marina.
3: Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijó de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats. Segons publica Diari de Girona, les diligències dels Mossos apunten que els fets no serien episodis aïllats, sinó que s'investiga un possible patró de conducta que podria implicar diversos professionals. La causa entra ara en fase d'instrucció judicial. El jutjat de Blanes començarà aquest dimecres a prendre declaració als pares dels menors presumptament afectats. Posteriorment, està previst que declarin els professionals que van denunciar els fets i altres testimonis, mentre que els investigats ho faran més endavant. També destaquem avui que una dona ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. El sinistre ha tingut lloc poc després de les 2 de la matinada, quan, per causes que s'investiguen, un turisme ha sortit de la via i s'ha incendiat. El vehicle hi viatjaven 4 persones. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu. Una altra dona ha resultat ferida menys greu. L'accident s'ha produït al quilòmetre 13,3 de la GI-682 i ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits. En l'emergència hi han treballat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers, 6 unitats del SEM i la policia local de Lloret. De l'àmbit general, destaquem que Salut alerta que alguns dels efectes de l'ús de pantalles en infants i joves poden arribar a ser irreversibles i reclama una resposta global davant d'aquesta problemàtica. El departament ha elaborat una nova guia de salut digital a partir de la revisió de 700 estudis científics. El document analitza els impactes segons les diferents edats i identifica riscos físics, mentals i relacionals. La nova guia servirà ara de base perquè el govern concreti mesures i recomanacions adreçades tant a les famílies com als professionals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres cel serè i assolellat en general. Les temperatures seguiran altes amb valors màxims d'entre 27 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
2: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat.
3: Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euríbor. Per tant, si l'Euríbor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
1: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
4: Home, més jove, òbviament. No ho deia, per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
1: Tamasso, eh?
4: Buah.
1: Tamasso, eh?
4: Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
5: Arriben els Plana Days de Garatge Plana, només el 24 i 25 de

Pino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, les 100 gaviotes de Duncan Du amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, aquest Lobo Hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unión, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez, publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetes. Un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unión va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop-rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Nuevo hombre en París, a la Unión. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla per aparentar una solvència que, segons l'acusació, no existia i aconseguir finançament d'entitats bancàries i de l'Institut Català de Finances. La fiscalia atribueix als acusats diversos delictes, entre els quals estafa, insolvència, falsificació documental i apropiació indeguda, i sol·licita penes d'entre 8 anys i mig i 15 anys de presó. També reclama indemnitzacions que en conjunt superen els 21,6 milions d'euros. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat i redactat per l'Ajuntament. La reforma permetrà adequar el conjunt de l'edifici. L'Ajuntament considera que la licitació suposa un pas important per culminar un projecte que s'ha treballat durant anys i adaptar el parc a les necessitats actuals del servei. De l'àmbit general, destaquem que el preu dels carburants continua a l'alça i ja acumula un increment de més del 30% en els últims 3 mesos. La pujada, que va començar a finals de juny, ha portat els preus a superar els màxims registrats després de l'escalada del conflicte amb l'Iran a finals de febrer. A Catalunya, la gasolina 95 ja s'acosta als 2 euros per litre, amb un preu mitjà d'un euro amb 91 cèntims. Són prop de 50 cèntims més que fa 3 mesos. El dièsel se situa pràcticament al mateix nivell, a 1 euro amb 92 cèntims al litre, després d'encarir-se més de 40 cèntims des de l'inici de l'estiu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts. Les màximes segueixen elevades entre els 27 i els 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La fallida de Càrnies Vilaró de Sils arriba a judici 14 anys després del tancament de l'empresa. La fiscalia acusa els antics responsables de la companyia i altres investigats d'haver creat un entramat d'empreses pantalla.
2: El 50% dels boscos són públics i la resta privats. Per tant, hi ha feina per a tothom. S'ha de planificar i, si cal, obligar a fer la neteja, perquè això voldria dir menys combustible a l'estiu. Aquesta és una tasca de tots i, pel que s'està veient, una gran prioritat.
3: Amb una hipoteca variable, la quota es revisa periòdicament en funció de l'Euríbor. Per tant, si l'Euríbor puja, quan arriba la data de la revisió, la quota mensual també pot pujar o baixar, en el cas que baixessin, no? Dit d'una manera molt senzilla, si abans el banc et deixava diners a un determinat preu i ara aquest preu dels diners és més alt, tu acabaràs pagant més pel mateix préstec.
1: Quina edat voldries tenir? L'edat que tens ara, però als anys 60, o més jove?
4: Home, més jove, òbviament. No ho deia, per un tema d'edat, ho deia perquè, clar, en aquella època, doncs, amor libre, droga, sexo i rock and roll, entens? Vull dir, no sé.
1: Tamasso, eh?
4: Buah.
1: Tamasso, eh?
4: Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la festa major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Tallets, els Catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al Castell d'Hostalric i del Mercat d'Alimentació i Artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
0: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El nou binomi de la unitat canina de la policia local de Blanes ja suma 3 detencions en menys d'un mes de servei. L'última actuació de l'agent guia i la seva gossa va tenir lloc dimarts passat durant un control preventiu a l'entorn de l'estació de tren quan la gossa va marcar un home que portava una motxilla. Durant l'escorcoll, els agents hi van localitzar 267,5 grams de marihuana que van ser comissats. L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Es tracta de la tercera detenció que practica aquest nou equip de la unitat K9 des que va començar a treballar conjuntament fa menys d'un mes. I el castell de Palafolls tornarà a obrir les portes al públic els dies 10, 11 i 12 d'octubre després dels treballs d'arqueologia i restauració que s'hi han fet durant el darrer any. L'Ajuntament ha preparat un programa especial de visites per donar a conèixer tant les actuacions com les principals troballes arqueològiques. Durant els matins dels 3 dies es faran visites guiades pels directors de l'excavació que explicaran els treballs realitzats i com les troballes permeten conèixer millor l'evolució i la història del castell. Dissabte i diumenge a la tarda també hi haurà visites teatralitzades per tots els públics amb personatges i escenes inspirades en diferents moments de la història de la fortificació. De l'àmbit general, destaquem que la Generalitat impulsarà un nou pla de 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges degradats i ampliar el parc públic. Del total de recursos, 190 milions anuals els aportarà directament al govern i 65 milions correspondran a finançament de l'Institut Català de Finances. El pla tindrà una durada inicial de 3 anys, fet que situa la inversió global prevista en 765 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que es posarà especial atenció als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts tindrem cel serè en general, tret d'algunes bandes de núvols alts. Les màximes segueixen elevades, entre els 27 i els 31 graus. Demà dimecres seguirà el predomini de l'ambient assolellat amb temperatures també elevades. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972-24-24-58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot. El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplà i antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
1: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
0: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
2: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
3: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
4: Aquesta setmana ens centrem amb les...
5: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
6: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
7: Moltes coses.
8: Mira, mira, escolta, escolta.
5: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
8: No, l'última vegada fa 18 anys.
5: 18 anys!
7: Moltes coses!
5: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
9: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
10: És un bombonet de programa. És un programa estar la música en català en un moment excepcional.
5: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Oh, un altre cop l'extinció, no!
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La investigació pels presumptes maltractaments al Centre Públic d'Educació Especial Ventijó de Blanes s'amplia i ja ha identificat 17 famílies amb fills que podrien haver estat afectats. Segons publica Diari de Girona, les diligències dels Mossos apunten que els fets no serien episodis aïllats, sinó que s'investiga un possible patró de conducta que podria implicar diversos professionals. La causa entra ara en fase d'instrucció judicial. El jutjat de Blanes començarà aquest dimecres a prendre declaració als pares dels menors presumptament afectats. Posteriorment, està previst que declarin els professionals que van denunciar els fets i altres testimonis, mentre que els investigats ho faran més endavant. També destaquem avui que una dona ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. El sinistre ha tingut lloc poc després de les 2 de la matinada, quan, per causes que s'investiguen, un turisme ha sortit de la via i s'ha incendiat. El vehicle hi viatjaven 4 persones. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu. Una altra dona ha resultat ferida menys greu. L'accident s'ha produït al quilòmetre 13,3 de la GI-682 i ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits. En l'emergència hi han treballat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers, 6 unitats del SEM i la policia local de Lloret. De l'àmbit general, destaquem que Salut alerta que alguns dels efectes de l'ús de pantalles en infants i joves poden arribar a ser irreversibles i reclama una resposta global davant d'aquesta problemàtica. El departament ha elaborat una nova guia de salut digital a partir de la revisió de 700 estudis científics. El document analitza els impactes segons les diferents edats i identifica riscos físics, mentals i relacionals. La nova guia servirà ara de base perquè el govern concreti mesures i recomanacions adreçades tant a les famílies com als professionals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres cel serè i assolellat en general. Les temperatures seguiran altes amb valors màxims d'entre 27 i 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'habito.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Es que aquí vull fer alguna cosa.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

busco y te habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.